0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

reste content que tot va bé. Diu que està content que tot va bé.

Radio. Visca la radio. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: un 3.
1: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
2: Ripollet Ràdio, cançons que valen per mil paraules.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
1: La Municipal fa 25 anys.

have we got

ja res m'importa, res m'atura. He jurat amor a la tentació i mires molt lluny, no veus ningú.

0: la culta i disc...
1: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
2: Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Ripollet Ràdio, l'emissora municipal.

0: mean?
1: Visca la radio.
2: Ripollet Radio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
1: Refresca't amb Ripollet Ràdio, la cançó de l'estiu.

91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio escoltes les millors cançons de l'estiu. Refresca't amb la cançó de l'estiu a Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio
1: 91.3 FM, la sintonia de l'estiu.

record, i el record, l'enyorança. L'enyorança serà cançó, i la cançó fugirà amb l'aire. Creuarà els mars de mig món, i en una ciutat llunyana, en un barri,

Okay.

And now we're gonna jump a good old good one for you, Cole.

Viatge a Ongo Bongo, el planeta dels somnis.

엉거벙거 엉거벙거 엉거벙거 엉거벙거 엉거벙거